ja els hi era a vida. Bé, d'aquella rosana, pues, perquè no podíem ser a música. Hem de haver de m'encostar per quant mai de nou. Ens vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha de molt. No se podia innovar, eh?